0: Ayer en el Valdebebas está en noche quedándose el día a dormir y a minjar.
1: Sí.
0: Cucarella, todo el staff junto a Mourinho y allí montan.
2: Pero ese Marc Cucarella tiene algo que ver contigo, Vicente.
3: No, nada.
1: Desgraciadamente res. Y Cullera tampoco te res. De Cullera tampoco te res.
3: Tampoco.
1: Bueno,
3: Cullera la paella.
1: Cuco, si vos que parlem un poquete de ese partit que se va a produir ahir.
0: Jo voldria dir una cosa, que en tavernes pues han demanat acreditacions en nom de Onda Cero i mos han atès per mediació de Leotarín, i donar les gràcies a la directiva de la Unió Esportiva Tavernes per haver-vos acollit
3: sempre
0: allí.
3: I de la millor manera possible. Bueno, Leo, anem a veure. 0-0, tanda de penals, desbordament de públic, ompliu tot el camp, i allí no cabia ni una mosca, m'han dit, en el camp de Tavernes.
1: Sí, bueno, Pasqualet, vam estar just mirant el partit, i va ser un dia molt important, perquè una hora antes ja estava la gent allí a pilotonar, i comença el partit, allí hi havia un xou també de... Varen fer una disparada, varen fer allí una sèrie d'actes, i el camp estava impressionant. Jo no he vist més gent en la vida, no cabíem en el camp de futbol,
3: És
1: que no cabíem. És que el dissabte Benifairó Atleti La Valle, i estava el camp ple també. Tots els de Benifairó, tots, anaren a veure el partit.
3: Sí.
1: I ahir m'ha impressionat a mi la gent que va vindre, perquè justament, com l'Alcira suspengué el partit, l'Alcira Gandia, pues tots els jugadors, directius, i gent bien, que també hi ha el futbol, pues,
3: s'allargaren allà.
1: Estaven tots allí.
3: I abans d'això, ja n'hi ha per ahir rumorologia de que si el partit este contra l'equip de primera divisió que li toque, es podria jugar fora de Tavernes?
1: Pues jo no sé, però la llum és molt, molt deficient.
3: Diuen que si Gandia o Alcira?
1: A mi m'agradaria que se jugaran en Tavernes.
3: Ja, lo normal.
1: Perquè, bueno, però ara tu dius, me dius si hi ha cosa, jo t'hi diré que sí, perquè camps com l'Alcira i el Gandia són dos camps tremendos, tenen una bona instal·lació, bon pàrquing, i seria aixina. Però l'alluminació que té Tavernes és molt fluixeta, perquè varen reparar un poquetet tot el que hi havia, però quan hi hagué pròrroga se va allargar el partit molt, després penals, i a última hora estava molt mal això.
3: Tinguem
0: en compte que ahir entra la televisió en aquests partits, ja entra
3: i
0: en primera divisió.
3: I que ahir, aquest partit, el pita sempre un àrbit de primera divisió. Sempre que hi ha un equip de primera divisió...
0: I si hi ha poca il·luminació, tenen un problema.
3: Exacte. Pues, i pita un àrbit de primera divisió, i ja és més exigent que si és un partit
1: si és regional. Ho tindrà mal el Tavernes, perquè la llum que té és molt fluixa. I seria lamentable, que hi ha una il·lusió tremenda per veure allí, pues, no sé el que diu vosaltres, aquest equip de primera divisió de la Comunitat Valenciana, de la zona nostra, i que no se jugarà allí. Desde luego...
2: No, yo creo que además influiría en el partido y en el resultado final. Estoy convencido de que de no jugar en Tavernes lo van a notar, y mucho.
1: Sí, pero es de veres que el equipo, el Ayum, está muy mal ahí. Si obliguen la federación ya a nivel más nacional, obliguen a una sèrie de...
3: I a l'avió l'equip de primera divisió vol un camp de gespa natural...
1: I de medides més grans. No és que la Vene siga xicotet, però l'Alcira i el Gandia, pues, no sé, això està per vindre. Avui és el sorteig a la una. Han reunit tots la gent de l'afició de Tavernes, jugadors i tots, al bar del camp de futbol allí, de l'estadi, per a veure el sorteig, que se farà a la una.
3: Sí. Bueno, pues molt bé, explica tot lo de Tavernes, Leo.
1: El partit va ser un partit que varen veure a un equip que la xuava molt bé, que la parava, que la tocava, però no tenia puig allí davant. Allí davant no tenia remar, no tenia coses. Sin embargo, de mig camp a cavant, Pasqual ho pot dir, que estaven junts, la xuaven de categoria. Era un equip de futbol, diu, això és un altre món, però no tenia...
3: Però què, el Granadinos?
1: Sí, l'equip de Granadinos.
0: Va ser un partit, la qualitat contra l'agressivitat de xavalets.
1: Però l'equip del Maracena tenia jugadors extraordinaris,
3: Sí,
1: però no tenien pegat, i el Tavernes aguantant ahí en xiquets, ahí, fins que arribar la tanda de penaltis, i aquells pegaren dos balonets allà dalt, i per penaltis... Pues,
0: en la tanda de penaltis, que quan va Artur anar a tirar el partit, estaven tots en els braços cruzats.
1: Sí, bueno, este Artur és un xic que té una pegada que la trenca la pilota. Va cara a la pilota i diu, ara la rebenta. I fa així la carícia, i el porter es tira per callar. Es quedaren tots gelats.
0: Vale. I la gent es va tirar tot dir al camp.
3: Bueno, pues dit lo dit, en dia que

0: dir que esta semana no hubo ninguna actividad deportiva así en Alcira. Ninguna actividad, ya que el divendres se declaró la alerta roja y entonces part de l'Ajuntament va dir que se tancaven totes les activitats deportives, les instal·lacions i tal. Però jo, per a mi, me queda ahí dins de que si el divendres diuen que no se pot jugar per conforme està l'horatge, el dissabte, que vam veure que ja havia passat tot i que ja no n'hi havia res, claro, també vam poder dir que ja se podia jugar.
1: Efectivament, esa es la gran qüestió que echamos de menos todos. Es decir, la rapidez a la hora de maniobrar claro. Cuando se ve que ja ha passat lo que és l'alerta.
0: Si tu fiques l'alerta per precaució, vale, però si després ja no n'hi ha aquesta precaució, pues... Ni futbol sala xuat, ni l'Aura Alcira, ni balonmano, ni bàsquet, res.
2: I parar això a Cucarella és parar, jo què sé...
0: Parar l'activitat total del poble.
2: Claro, la il·lusió d'un partit.
0: Bé, moros i cristianos pararen.
1: Efectivamente, en Alberic hubo también moros y cristianos, sí, y no pasó nada.
3: Y así no será també. Pero en Alberic...
1: Sí, el domingo.
0: No, el Berín no es tan garrés. Y así el dissabte fent el desfile de moros y cristians también. ¿Por qué el diumenge no se puede jugar a fútbol?
3: Claro.
0: Ahora, ¿por qué el diumenge no pueden abrir las instalaciones esportives? Pues bueno.
2: Yo creo que se equivocaren, pero totalmente, en lo que la decisión que van a emprendre. Y lo que tú dices, Cuco, habrán podido rectificar al centro de man seguido.
0: ¿Ves? Igual que diuen que no, se puede decir que sí después.
2: Claro, claro, porque el temps ya donaba confianza que no pasara res.
0: Bueno, pues feta esa explicación, por lo menos la meva opinión.
3: I la meva també.
2: Ahí la meva, i la meva opinió és la teua també, Cuco. Jo també ho veig així amb tu.
0: Pues ja
3: no,
0: està.
3: Si, només perquè hi ha l'alerta, si ho parem tot, doncs pues bona nit. Quatre partits es van suspendre en tota la comunitat valenciana.
0: Sí, sí. Bueno, Pasqual, ja que no juga l'Alcira, no juga la primera divisió, de segona divisió n'hi haurà algú?
3: Sí, de segona divisió
0: tenim... El Castelló tenim... crec que hem tropeçat.
3: Al comencem per el Dense, que li guanya a l'Oviedo 4-1.
0: I el de Messi està totalment confirmat, que és el dueño... I ja n'hi ha nou president del Dense també a partir d'esta setmana.
2: Com més nota,
3: I el Castelló empatava davant del Ceuta en casa.
0: Deixa de dir jo, que tropeçar contra el Ceuta. Un Ceuta, que els tres primers partits es perd, i ara ja la setmana passada guanya, ahir empatant Castelló.
3: Però el Castelló un accident, jo he vist el Castelló i jugo al futbol de memòria.
2: Sí, bueno. Ha perdut el primer joc, no?
3: Però no el Castelló, en primera ref, l'Hércules 0, Real Jaén 0, i Villarreal 0 i Ibiza 1.
0: Sí, Villarreal va tropeçar en casa contra l'Ibiza.
3: Estava molt bé l'equip de David Albelda.
0: Sí, no havia perdut ningú partit, anava líder.
3: I en la segona ref tenim el Club Deportiu Castelló B 2, l'Orca 1, el Gelicità 1, el Camp Murcia 5, València Mestalla 3, Penya Deportiva 2...
0: Guanyà.
3: I Castellonense 3, Real Murcia Imperial 0.
0: Sí. Ixa és l'altre Murcia, eh?
3: Sí, sí, ixa és l'altre Murcia.
2: Però el Castellonense està ahí fent faena, ja,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, ha perdut un partit, però ha recuperat.
0: Va perdre en l'Orca, però...
2: Jo pensé que en guany no pujarà, de veritat.
0: Oi, si vol pujar, per mi, més content que una Pasqua.
2: I per mi també, eh?
3: I per mi també.
0: O sigui que... Hasta Luis alegraría.
1: No, no, está claro. La duda es si las instalaciones y todo lo demás van acorde a esos ascensos.
3: Van a reparar los campos.
1: Claro.
2: Y ahí está el presidente que puede pegar un poco.
0: Me parece una gracieta a la part de enfront, porque vamos.
3: El sol allí el mata.
0: El sol allí, ese camp, con John Pelasprat, se fica on está. El sol de ponent te pega tota la cara.
2: Está molt mal situat el camp, y mal ubicat i tot.
0: Sí.
2: La tribuna també i tot.
3: I el Mallorca ve... El Mallorca B 0, el Coiano 1 i Intercity 1 i Eclano 1. Això són uns partits...
0: I de segona divisió no té ningú resultat més per ahir.
3: Quin?
0: De segona divisió no té ningú resultat més per ahir.
3: Jo agarres de la Comunitat Valenciana.
0: Ja, però per si tenies algo més per ahir, per informar a la gent... Però no, vale.
3: Jo, a mi em digueu... Els de Pere sí, agarres de Pere sí, si em digueu agarres de Pere allà.
0: Sí.
3: Agarres de Pere allà.
1: Tranquilo, tranquilo. No, és per si havia algo más de la comunitat.
0: No, jo destacat, pues podia dir... que el Sabadell, que també estava a Gina, en Cachuà contra l'Andorra quedarà en 0-0.
3: Sí, sí.
0: Que Sabadell es mou en la categoria... El Girona Mallorca 0-0 también.
1: No, pero tiene razón Pascual, ¿eh?
0: Está claro.
1: Está Pascual, claro, porque le decimos, cuéntanos solamente lo de aquí y tú estás ahora mismo mareándolo. Vicent, por favor.
3: Fa dos semanas que porto tot tallar-ho la carrera. El Faurion dos trossos, ja.
0: Adelante.
3: Bueno, y tiene mía en el juvenil nacional, porque sempre

0: parlant de futbol nacional, tenim Levante 2, Inter San José 1, i el Alcira i el Villarreal B va ser ajornat. Espanya 4, Croàcia 1, i ahir va perdre Croàcia 0-7 contra Inglaterra.
1: Sí, senyor.
0: Quina diferència n'hi ha en el futbol.
1: 7-0, li fica els inglesos.
0: I Espanya 3, República Txeca 1, que sempre antes de partir, que tampoc va ser, brillant.
1: Però no va ser... Bueno, anem a veure, Pasqual. Una primera part superespectacular. I la segona part, hi ha canvis, hi ha molts canvis de jugadors, i ja no és el mateix. Què?
0: Mirem el rival, que no ha guanyat un partit en tota la part.
1: I a tu t'he guanyat?
0: No.
1: Ah, però doncs, què collons dius?
0: Podem jugar a vostè en un equip d'això.
1: Tots els que estan allà volen jugar minuts.
0: Claro.
1: I la Fuente és prou intel·ligent per tindre contents de tot el món. Està clar?
0: I tindre contents els clubs.
2: La selecció espanyola té els millors jugadors del món. Actualment els millors jugadors del món, aquests 22-25 tios que tenen ahí, canvia a qui canvia, està dins de la dinàmica
1: que
2: juguen millor en la selecció que en el seu equip.
0: Sí,
2: sí, sí.
0: Sempre ha sigut així, no?
2: Perquè sempre no. Sempre no.
1: No.
2: Però la selecció espanyola...
0: Sempre s'ha criticat el jugador espanyol que juga millor en la selecció que el seu equip.
1: Té un selecció... Per qual va haver una temporada gran que diu, si jugo a Espanya, això no val res, que tinc que veure jo.
3: No val per res.
0: Sí, però... I ara... De quan va ser? Quan del Bosque... Quan va guanyar l'Eurocopa...
1: A partir d'ahir...
0: Luis Aragonès i després va guanyar...
1: A partir d'ahir s'enganxava la gent a la selecció.
0: Tot és possible com els equips. Si no guanyes títols, no eres ningú. Però com guanyes títols, un corredor de bicicletes, un corredor de motos... Marc Márquez a 2 anys sense guanyar un títol, no se'n recorda ningú.
2: Espanya té els millors jugadors del món. Perquè Brasil ha perdut molta categoria, Inglaterra, Itàlia...
0: Anglaterra té un bon equip,
1: Anglaterra té un bon equip.
2: Té un bon equip, però...
3: Alemanya està desaparecida.
1: Alemanya, fluixa. Itàlia, ara... Pareix que vull reviscolar, però Itàlia...
2: Francia, que és un equip bo, és molt individual. I tu veus jugar a Espanya i n'hi ha una...
1: Una comunió entre tots els jugadors.
2: És que tots la
1: passen. És un equip.
2: Juguen al millor... El pas és el millor jugador. No hi ha ninguna enveja de...
0: Porten una continuïtat, però jo he vist Inglaterra, i Inglaterra té un senyor equip.
1: Sí, que he tingut...
2: Sí, Inglaterra la té, però Espanya té la millor plantilla que té del món.
1: Hasta el seleccionador d'Inglaterra diu que són superiors a nosaltres.
2: El xavalet que tenia el Villarreal, el de l'Atleti de Madrid, el que està jugant a la selecció...
1: Àlex Baena,
2: en la selecció... Que la selecció és un mestre, i arriba en l'Atleti de Madrid...
1: I el trau o no el trau?
2: I no el trau, però... I és un xor con la copa d'un vi.
0: Aquest xor jo l'ha conegut en 16 anys.
2: Clar, aquest xiquet ha jugat tota la vida en el futbol base de Villarreal.
0: Sí. Això va dir jugar en el divisió d'honor.
2: Tot això se fa perquè la transició de vaques agraes grans en el futbol hi ha que canviar-les, hi ha que ficar gent jove. I el seleccionador que nosaltres el coneguem és un tio de categoria.
0: Sí.
2: És un home que parles en ell i és un tio educat, respetuós...
1: I aguarda quan se vol comentar.
2: I en un moviment que això que tu dius, Pasqual, 3 partits seguits, l'entrenador té que anar buscant els xicats.
1: I ara el dimarts tornen a jugar, tornen a carregar de bombo.
2: Exacte. I té que anar mereixant l'equip i està fent-ho molt bé. I la selecció espanyola la veu jugar... Y es algo diferente a todo lo que se ve.
1: Bueno,
3: ¿cuántos folios te quedan, Pasqual?
0: Jo no sé ni el que queda. Bueno, el Family Caixa meva va ser ajornat. Jo sé que m'hi sembla que diga un resultat, jo el tinc així perquè no hi hagués. El València Femení, que no guanya un partit, va perdre davant de la Real Societat 0-1. El Family Caixa suspès i el Barça, que guanyava el Real Madrid, 7-0. I aquest proper dimarts, l'Espanya-Croàcia.
1: Femení,
0: Femení. És que si no dic que si el resultat...
2: 7-0?
1: 7.
0: Més enfadat.
1: Ja poc coent.
2: Els marcadors antes no arribaven. Quan passaven de 5, començaven a travegar.
0: Sí. Vale, deixeu els marcadors.
3: No hi havia més números que els marcadors.
0: Ara sí. Així també un altre resultat bo en la Lliga Comunitat. El Benigànim 0, Olímpic de 7 i va 6.
1: Sí, sí, sí.
0: El Tàder 1. El Tàder 1, Independent d'Alacant 2, el Benidorm 0, el Moradí 0, el Algira Gandia va ser ajornat.
1: Jugarà el dia 14.
0: El Redovan i el Taveres també jugaran el dia 14 a les 8:30. El Santa Pola 2, en Rayo i Vence 3, pròxim rival de la Unió Esportiva Algira. Calp 1, Xàbia 3,

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Llibertat provisional per als 5 detinguts durant la manifestació per la vivenda dissabte a València. Bona vesprada. Les acampades a València i Alacant continuen pendents dels decrets del govern i de la convocatòria d'eleccions generals per al 29 de novembre, per a la que s'han succeït al llarg del matí reaccions en clau també valenciana dels grups polítics. Estes i altres notícies de la Comunitat Valenciana les contem en Onda Cero fins a les 2. Al control tècnic està Isaac Sancho. El jutge ha acordat avui la llibertat provisional sense mesures cautelars per als 5 detinguts pels aldarulls enregistrats a València durant la manifestació del passat dissabte per la vivenda Ramon Pérez.
2: Detinguts que en eixir s'han trobat amb els càntics d'un grup de manifestants concentrats a les portes de la Ciutat de la Justícia de València.

0: Càntics amb missatges, ho sentíem, sobre la lluita de classes o contra la policia, queden investigats, això sí, pels delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions.
1: I més de 300 tendes de campanya i en torn de 600 persones estan participant en l'acampada en defensa del dret a un habitatge digne, que des del dissabte a la nit té lloc en la plaça de l'Ajuntament de València. Una acampada que no descarten continua creixent en les pròximes hores. Amparo Sánchez.
2: De moment no han volgut valorar l'avançament electoral, però insisteixen que demostra que la mobilització social serveix per alguna cosa. Cristian Kirillov, portaveu de l'organització de l'acampada, anima els ciutadans a participar i donar continuïtat a la mateixa.
3: Que, por favor, tengan pensamiento crítico, se sindicalicen, apoyen a las luchas aquí en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Las Palmas. Pueden unirse a cualquier acampada y si no pueden quedarse a dormir, que vayan, pasen la tarde, traigan comida y traigan recursos, porque es lo que se más necesita. Apoyo.
2: En la acampada están participando sobre todo muchos jóvenes que lamenten la situación que están viviendo.
4: Pero sé que hay gente, realmente esta lucha social es que le puede llegar a cambiar la vida. Tengamos una sociedad más igualitaria.
5: Y aunque tú, por ejemplo, tengas el privilegio de tener un piso o que vayas a poder heredar, aún así hay que tener conciencia de ese privilegio, conciencia de clase, proteger esos derechos.
6: A mí me han echado de un piso para subir el precio del alquiler, subarrendarlo a inmigrantes.
7: La idea de esta acampada es llegar a la huelga general.
2: Durant la setmana valoraran si retiren les tendes de cara al pròxim divendres quan està programada una mascleta amb motiu del 9 d'octubre.
1: I Alacant és una de les 5 ciutats espanyoles amb major número de desnonaments i on el preu de la vivenda ha pujat un 7,5%. És un dels motius que mantenen els acampats en la plaça de la Muntanyeta davant la subdelegació del govern Alacant des de dissabte també. Allí pretenen continuar amb la protesta, diuen, tot el temps que siga possible. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
8: No se moverán, según el portavoz del sindicato de vivienda Carolines, Carlos Pastor, ya que el anuncio de Pedro Sánchez no ha cambiado nada. Lo único que demuestra es la capacidad que tiene la movilización social.
9: Hemos comprobado que cuando todas nos juntamos tenemos el poder de hacer que las instituciones se fijen en nuestros problemas, que no nos puedan tirar de nuestra casa sin una razón.

0: motivada.
1: Muchos compatibilizan la protesta con el trabajo y los estudios, pero durante el día hay unas 200 personas acampadas y cerca de un centenar se quedan por la noche en la citada plaza. También han celebrado como una batalla ganada el aplazamiento del desahucio de un hombre de 95 años señalado para este lunes en Benidorm. Es solo una batalla, han dicho, porque solo se ha aplazado durante un mes.
2: ¿Qué pasa?
3: Res, una víspera a revisar la meua medicació.
2: Quina tranquil·litat.
3: Ja ho crec. Anem a passejar?
4: Si tens un tractament crònic, rebràs un avís per a revisar-lo o quan hagi sigut actualitzat. Activa les notificacions de l'app GBA Més Salut. Seguís amb la teua vida. Nosaltres t'avisem. Generalitat Valenciana.
5: Reaccions de la política valenciana a les eleccions generals previstes per al 29 de novembre. Reaccions que van des de les celebracions de PP i Vox fins a l'alternativa que proposen PSPP i Compromís.
6: Sí, d'entrada la Generalitat governada pel PP celebra la convocatòria d'eleccions. El seu portaveu, Miguel Barrachina, valora que l'actual govern central ha demostrat incapacitat, diu, a l'hora de gestionar l'Estat.
7: Por fin los valencianos van a poder decir lo que opinan sobre un gobierno que se ha demostrado incapaz de controlar sus propias fronteras y de evitar invasiones, incapaz de tener una inmigración ordenada, de hacer crecer la oferta de vivienda que, sin embargo, ha propiciado el aumento en un 70% del precio de esta.
6: A l'oposició, el Partit Socialista s'ha limitat a fer un tuit de Diane Morant, al qual la ministra parla d'orgull, defensa que els socialistes estan preparats per a eleccions i reivindica que ells ixen a guanyar. Compromís apel·la al que autodenominen 3V baixes, valentia, valencianitat i per la vivenda. Els valencianistes, però, encara no saben si aniran a sumar o no. Joan Baldoví.
8: Nosaltres estem parlant en tot el món, volem que siga una opció valenciana 100% des del territori. Les opcions que estan tots els dies al territori són les que il·lusionen i, per tant, des d'ací, amb generositat, parlem, estem parlant amb molta gent.
6: I finalment, Vox considera que les eleccions posaran fi a la degradació que, segons opinen, ve caracteritzant el govern central de Sánchez, al qual qualifiquen d'il·legítim. José María Llanos n'és el seu síndic.
9: No nos fiamos de Pedro Sánchez, el abandono en Ceuta ante la invasión de un país extranjero, el abandono y la traición en la riada de Valencia, en el abandono también y en la falta de infraestructuras que provocó también 46 muertos en Adamuz. Ha sido todo de tal gravedad que cuanto antes los españoles puedan llegar a las urnas, muchísimo mejor.
6: Reaccions també a eixa convocatòria d'eleccions generals per part de Tino Calero. Ell és el secretari general d'UGT al País Valencià.
10: Lamentamos profundamente que la legislatura termine sin haber podido sacar adelante medidas en materia de vivienda, que hoy es una de las principales preocupaciones de la gente trabajadora. Animamos a la ciudadanía a participar el 29 de noviembre y hacerlo apoyando a opciones progresistas que defiendan los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, el diálogo social y unos servicios públicos fuertes.
5: D'altra banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha agraït avui el gest de la Generalitat de voler concedir a esta ciutat autònoma l'alta distinció amb motiu del 9 d'octubre. El president Juanfran Pérez Llorca ha avançat que proposarà este reconeixement perquè Ceuta, malgrat estar passant un moment complicat, diu, ha demostrat un saber estar i un compromís amb el seu país.
11: Llorca reitera que Ceuta va mostrar el seu suport després de la Dana i que ara calia estar al seu costat.
12: Hemos visto cómo sufrimos una invasión en nuestro territorio que desgraciadamente ocurrió en la ciudad de Ceuta. No podemos olvidar que son compatriotas, que son amigos, que son vecinos y que después de las muestras de solidaridad y de cariño que tuvieron todos con nosotros en momentos tan difíciles, teníamos que estar a la altura que merece nuestro país y que merece la ciudad de Ceuta.
11: Per la seva part, Vivas ha reiterat que estan vivint un moment molt complicat, però que la distinció posa en relleu el coratge dels seus veïns per a no rendir-se.
13: El coraje y el valor de los ceutíes para resistir, cueste lo que cueste, hasta el último aliento. También su madurez, la madurez de nuestro pueblo para no perder la entereza ni con el alma en vilo. Y en segundo lugar, transmite algo que para nosotros es importantísimo. Transmite a través de Valencia, a través de la Generalitat, el respaldo de toda España.
5: Contar també que l'OCDE ha llançat avui a València una plataforma per a fer costat a països, regions i ciutats en la gestió del risc a través d'experiències compartides. Ha sigut en el marc del Congrés Internacional per a la Resiliència davant desastres naturals que se celebra fins a demà en CaixaForum. Virginia Barcón és secretària general de Protecció Civil.
14: Hay que ganarle tiempo al tiempo, tiene que estar todo preparado. El miércoles se constituye en España la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, para trabajar de manera conjunta y coordinarnos todas las instituciones en esa complejidad territorial.

0: Maravillosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Joyosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Joyosa.
1: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
2: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dilluns 5 d'octubre i arrenquem una setmana molt especial per als valencians i les valencianes. Este 9 d'octubre, el divendres, tenim tots una cita amb les tradicions, amb la cultura i amb la història dels valencians i de les valencianes. Avui, precisament, ja per començar de bona manera la setmana, estem emitint programes en directe des del Palau de la Generalitat, en un lloc molt especial, en el Saló Daurat des de Palau, que és molt imponent poder llançar-los des d'ací tots els missatges que avui en un programa especial anem a fer. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
2: Sorpresa, per este imminent Saló Daurat amb el palleter de fons nostre. Diguem que és un espai on ací, durant segles, s'han pres moltíssimes decisions.
3: Sí, ara ens contaran les expertes i els experts en aquest espai, però al final és un dels més importants de la comunitat on es prenen i ses decisions, perquè ho comentàvem antes, no?, que aquest espai sembla un espai d'importància, sí, no?, de govern, també. I bé, ara ens contaran, però és un espai del segle XV, amb ese pati gòtic que tenim darrere, no?, on han entrat moltíssims turistes avui, sí, amb ses jornades de portes obertes, i han pogut disfrutar de tots els salons que tenim al voltant, així que descobrirem un poquet més sobre aquesta meravella que tenim al centre de València.
2: Exactament. Unes visites guiades que poden reservar al web i que esta setmana paren, perquè precisament el que tenim ara són unes portes obertes a este Palau de la Generalitat per descobrir un poquet més sobre la nostra història. De seguida abordem en el programa d'avui este especial 9 d'octubre amb una mocadora presidint també la taula que ens ha regalat el Gremi de Pastissers i Forners de València, un altre símbol, no? Un altre símbol.
3: Exactament, mocadora guanyadora, de més.
2: Exacte.
3: El segon premi de les mocadores.
2: Exactament, un poc la simbologia del que representa, no?, el ser valencià o valenciana. I anem a saludar ja, tot i que de seguida anem amb l'entrevista, a José Díez. Ell és vicepresident segon de la Generalitat, que ens acompanya també precisament en una setmana especial, al voltant del 9 d'octubre, amb tot el que simbolitza la comunitat, amb el turisme, amb les inversions i amb eixa celebració del que ve per als valencians i les valencianes. Molt bona vesprada.
4: Molt bona vesprada, què tal?
2: I moltíssimes gràcies per acollir-nos en este Palau de la Generalitat, el Palau i la casa de tots els valencians, en definitiva.
4: Gràcies, gràcies a vosaltres.
2: De seguida anem amb tot, anem a descobrir-ho. Primer fem una connexió amb els estudis centrals. Allà està Núria Moreno per ficar-nos al corrent dels 4 o 5 temes importants de l'actualitat. Núria, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Doncs mira, el jutge ha acordat avui la llibertat provisional sense mesures cautelars per als 5 detinguts pels aldarulls registrats a València durant la manifestació del passat dissabte per la Vivenda. Més de 300 tendes de campanya i entorn de 600 persones estan participant en l'acampada en defensa del dret a un habitatge digne en la plaça de l'Ajuntament de València, una acampada que diuen no descarten que continuï creixent en les pròximes hores. Estan participant sobretot molts joves que lamenten la situació que estan vivint.
6: Pero sé que hay gente, realmente esta lucha social es que le puede llegar a cambiar la vida. Tengamos una sociedad más igualitaria.
7: Y aunque tú, por ejemplo, tengas el privilegio de tener un piso o que vayas a poder heredar, aún así hay que tener conciencia de ese privilegio, conciencia de clase, proteger esos derechos.
8: A mí me han echado de un piso para subir el precio del alquiler, subarrendarlo a inmigrantes.
9: La idea de esta acampada es llegar a la huelga general.
5: També hi ha acampada a Alacant, en la plaça de la Muntanyeta, davant la subdelegació del govern en la capital alacantina, des del passat dissabte. I reaccions de la política valenciana a les eleccions generals previstes per al 29 de novembre. Reaccions com ara la del portaveu del Consell, Miguel Barrachina, del Partit Popular.
10: Por fin los valencianos van a poder decir lo que opinan sobre un gobierno que se ha demostrado incapaz de controlar sus propias fronteras y de evitar invasiones, incapaz de tener una inmigración ordenada, de hacer crecer la oferta de vivienda que, sin embargo, ha propiciado el aumento en un 70% del precio de esta.
5: Els socialistes valencians s'han limitat a fer un missatge a Twitter a X de Diana Morán, la secretària general, al qual la ministra parla d'orgull, defensa que els socialistes estan preparats per a aquestes eleccions i Compromís apel·la al que autodenominen les tres B baixes, valentia, valencianitat i per la vivenda, Baldoví. Joan Baldoví, síndic de Compromís.
11: Nosaltres estem parlant en tot el món, volem que siga una opció valenciana 100% des del territori. Les opcions que estan tots els dies al territori són les que il·lusionen i, per tant, des d'ací, amb generositat, parlem, estem parlant amb molta gent.
5: Per cert, que la Generalitat ha iniciat el procediment per a declarar el Camp Valencià d'estil com a bé d'interès cultural immaterial de la comunitat. Noelia Llorenç, Titanes, una de les referents. Ens ha valorat així a Onda Cero.
12: Hi ha molts col·lectius intentant que això es produïsca. M'alegre molt de que això tiri endavant, però també cal cuidar-ho perquè les institucions facin el que calga per a que este Camp València d'estil es pugui conèixer en les escoles mitjançant els materials que sé que s'estan fent de la mà de Susana Díaz Tejedor, gran dolçainera, i a banda també que potencien que aquest Camp València d'estil estigui present en els pobles en els quals ha desaparegut.
5: I un apuntat més, Begoña, sabem que el pròxim dimecres el ple del Consell, el president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca proposarà entregar l'alta distinció de la Generalitat al poble de la Ciutat Autònoma de Ceuta.
2: Doncs, Núria, moltíssimes gràcies per recollir estos temes d'actualitat. Els principals, a les 7 i 20, ampliem tota esta informació a la brújula. Gràcies.
5: Així és, adeu.
2: I fins ara, perquè, com dèiem, estem submergits iniciant esta setmana dedicada a tot el que va a passar al voltant del 9 d'octubre, que són moltes les iniciatives que es porten a terme. I al llarg d'este matí, Andrea, estàvem així en este Palau de la Generalitat. Han sigut centenars les persones que s'han apropat, perquè ara és una jornada de portes obertes des d'avui fins al dia 8 per a obrir la Casa dels Valencians a tots i a totes. Dèiem que Esteban José Díez és vicepresident segon de la Generalitat i volíem preguntar-li com ho celebra la Generalitat, no? Eixa és una de les iniciatives, l'obrir les portes d'este palau. Què van a trobar els que visiten el palau estos dies?
4: Bueno, el que nosaltres volem és que els valencians en primer lloc disfruten, no? Disfruten del dia de la celebració del 9 d'octubre. Entre, bueno, pues entre eixa manera de disfrutar, pensem des del govern que una de les formes és coneguent la seua història, no? Enguany la campanya del 9 d'octubre celebra o commemora el que seria el 750 aniversari de la mort del rei en Jaume. Baix el lema un llegat infinit, no? I precisament, no? El sentir i ser llegat, el tindre aquest orgull d'identitat del que som, no? De la història que tenim. I precisament per a celebrar-ho, què millor que obrir les portes del Palau de la Generalitat, que és el símbol, és el signe del nostre autogovern que tenim gràcies al rei en Jaume.
2: Exactament.
3: I com deia la companya vicepresident, aquesta setmana sobretot la Generalitat està obrint literalment les seues portes de aquesta casa, no, del Palau de la Generalitat, però la comunitat també està intentant estar cada vegada més oberta, no, a l'exterior. No sé com s'està treballant exactament des del Consell per a impulsar aquesta apertura.
4: Bueno, se fan activitats al llarg de moltes ciutats de la Comunitat Valenciana, que on la tradició també del 9 d'octubre és, bueno, se ve fent des de temps immemorials també, no? A banda d'això, pues, n'hi ha activitats

0: activitats culturals, activitats musicals, focs artificials, el que és la, per exemple, la nit del 8 al 9, no? Pues, els castells artificials que no sols es fan a València, sinó també a Alacant, a Castelló i a Elx, i bueno, al final és que tenim tots un sentiment de pertenecer, no? A esta família que és la comunitat valenciana, no? Uh-huh. Sentir-nos tots valencians.
1: Exacte, amb les nostres senyes d'identitat, com uh-huh. puguen ser, com dèiem, aquestes tradicions, aquests 750 anys de llegar del rei Jaume I. Jo crec que cada vegada coneguem més projectes d'empreses que volen invertir a la comunitat valenciana, i això precisament també és una bona senyal del que fem, de com ho fem per atraure tot aquest potencial de les empreses. Què ofereix uh-huh. la nostra terra per a aquestes companyies nacionals i internacionals per a que elegisguen instal·lar-se i créixer així?
0: Bueno, jo sempre ho dic, no? El nostre territori és un territori 5 estrelles. És un territori que té tant empreses, un ecosistema empresarial molt, molt, molt potent, molt, molt important, tenim talent, tenim les universitats, els instituts tecnològics, tenim una situació geoestratègica que és vamos, que no tenen en la resta d'Espanya en quant a connexions. Tenim el millor port, el port de València és el millor port de contenidors del Mediterrani, amb connexió directa al corredor del Mediterrani, amb connexió directa en Madrid. És un territori que, com te dic, dubte molt que a tota Espanya hi hagi un lloc com este, no? A banda d'això, tenim així una qualitat de vida que, bueno,
1: tampoc és immillorable.
0: És immillorable, i per tant pues, el conjunt de tot això i aquesta combinació fa que siga molt atractiu a l'hora de les empreses pues pensar en invertir en Europa, no sols en Espanya sinó en Europa, i que trien de tota Europa, que trien la comunitat valenciana per a grans inversions.
2: Doncs ens quedem amb aquesta idea, no? D'una comunitat que vol seguir creixent i creant aquestes oportunitats, sobretot per al futur, no? Per als nostres joves. Així que, vicepresident, abans de despedir-nos, no sé quin missatge li agradaria traslladar als valencians, sobretot durant aquesta setmana tan important per a nosaltres, la del 9 d'octubre.
0: Pues jo crec, dos paraules. Orgull, uh-huh. orgull de ser valencians, i confiança en el futur. Confiança en que quan fem les coses tots junts, i anem tots en una mateixa línia, la comunitat valenciana té una... Vamos, puguem fer el que vulguem. Uh-huh. Així som els valencians. I bueno, pues, desitjar a tots els alacantins, els castellonens i els valencians per a que disfruten del nostre dia del 9 d'octubre.
1: Uh-huh. I de totes aquestes prèvies, perquè hem de dir que, com ja deia el vicepresident, hi ha una agenda d'actes repartits a Alacant, a Castelló, a València, per a consultar-la a través de les xarxes o a través de la web de la Generalitat, evidentment, com per exemple eixa jornada de portes obertes hacia el Palau, de l'1 al 7 d'octubre, de 11 a 2 i de 4 a 7, o també un mercat medieval que tenim molt prop d'ací, del 6 al 8 també una projecció audiovisual 360 6, graus sobre la façana de l'edifici 6, del Palau.
0: 6, 7 i 8, sí. 6, 7 i 8 hi haurà projeccions a la façana del Palau, el que es diu un video wall, des de les 8 de la vesprà fins a les 12 de la nit. Uh-huh. Portes obertes, com has dit, l'horari crec que és de 11, sí. Pel matí de 11 a 2, sí, i exacte. Per la vesprada de 4 a 7.
1: Correcte.
0: Des d'ací, encara que els que ens escolten no ho veuen, com has dit, ens presideix una mocadorada també, que forma part de les nostres tradicions, però només un apunt per a cridar a que vinguin. Estem en el Saló Daurat, on poden contemplar dos sorolles, uh-huh. el quadre de les pescadores i el quadre del Palleter, però a banda d'això veuré un dels espais més emblemàtics d'este palau, amb el sostre daurat, uh-huh. no? Per això es diu el Saló Daurat, que si em permetixes,
1: sí, sí.
0: vos conté una xicoteta anècdota, una llegenda, que jo crec que és... Bueno, pues animarà la gent a vindre.
1: Sí, sí, val? Que després ho busquen.
0: Estem en un sostre de fusta policromada. que està pintat en or. I segons diu la llegenda, és el primer or que va vindre de les Amèriques. Teníem un valencià, un jueu sefardí, que li diuen, Lluís de Sant Àngel, que li va fer un préstec a Colom per a fer una de les expedicions, i quan va tornar li va pagar ixe préstec en or. En ixe or es va pintar
1: este sostre.
0: Este sostre.
1: Que és una meravella.
0: Només això mereix la pena vindre estos dies de portes obertes, a banda de que és un saló on es recibixen les màximes autoritats. Este matí, sense anar més junt, s'ha rebut així al president de Vivas, president de Ceuta, i ja vos dic, és un saló que mereix la pena vindré i disfrutar.
1: Doncs portes obertes, ja ho saben, així al Palau de la Generalitat, i amb tota la programació que des de ja mateix estem a 5, però fins al 9 d'octubre està repartida tota aquesta programació per tota la comunitat, València, Castelló i Alacant, per a gaudir-la. Així que José Díez, vicepresident segon de la Generalitat, moltíssimes gràcies per apropar-nos els detalls i per fer-nos un reflex de com la comunitat atrau tot el que deu atraure, perquè té molt de potencial, i de com ho projectem a l'exterior. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Adeu. I fins ara, perquè continuem, és un programa especial que estem emitint, com heu sabut, des del Saló Daurat del Palau de la Generalitat amb motiu del 9 d'octubre, arrencant setmana de la millor de les maneres quan són les 3 menys quart del migdia en este dilluns. El que anem a fer ara, el vicepresident ens donava un apunt del que era aquest sostre, no?, d'este saló, que és una de les estances, de les 5 estances que poden observar quan venen així a la jornada de portes obertes, i també quan prèviament han reservat una visita guiada. Els ho avancem, aquesta setmana no es poden fer aquestes visites guiades perquè és motiu de les portes obertes, però sí que es poden fer més endavant. Ens parla amb més detall d'aquestes visites, d'aquestes jornades, Núria Valladolid, que ja forma part de tot l'equip de Galipat, que són qui organitzen i fan possible aquestes visites. Núria, molt bona vesprada, bones tardes.
3: Bona vesprada, què tal?
1: Molt bé, amb moltes ganes de saber, perquè ja el vicepresident ens contava un detall que ens ha paregut molt curiós, de com este Saló Daurat es va formar, no?, i per què tenim este sostre tan daurat. Però és una de les 5 estances, no?, que durant una visita guiada que soleu fer així al Palau mostreu a la ciutadania. A part d'aquest espai, quins altres espais també es poden veure al Palau?
3: Pues mira, la visita realment sí que segueix un recorregut paregut a les portes obertes, amb la diferència que sí que s'aturem a parlar sobre el que la gent està veient en aquest moment. Aleshores, nosaltres comencem per el pati gòtic, que és un poc el que te rep quan entres al Palau, per a passar després a aquesta substància que és el retret daurat. Abans es podia veure el retret daurat xicotet, ara mateix no està obert. I després ja passem i pugem l'escala per a arribar al primer pis, i ahí podem veure la capella, el Saló dels Reis i la sala de corts, o sigui que és molt complet el recorregut.
1: Sí. I quan van passant per les diferents estances, la gent que reserva aquestes visites, que es poden fer a través de la web de la Generalitat, no les reserves?
3: Sí, sí.
1: Quan venen, de què sorprenen o què admiren més quan comencen a fer tot aquest recorregut?
3: Pues jo crec que la gent sap que està entrant a un lloc a mi, però que encara així sempre se sorprèn de la magnificència d'aquest espai. Al final és això, quan entres en aquesta sala, per exemple, tot el sostre daurat és una cosa que crida molta l'atenció, o per exemple el fet que els paviments siguin els originals del segle XVI, tampoc passa desapercebut. I després, que si venen a les portes obertes és una cosa que podem veure, quan accedixen al primer pis, que moltes vegades ni saben que poden accedir, la capella, el saló de corts, al final són qüestions originals, segle XVI, XVII, ens parla de l'evolució de la nostra història.
1: I a dia d'avui, per exemple, aquestes estances, així al Saló Daurat sabem que se reben a moltíssimes institucions, a moltes personalitats, la capella o el Saló de Corts, per exemple, a dia d'avui un poc, per a què serveixen, no?
3: Ara mateix, jo el que m'agrada dir és que crec que sí que trobem aquesta diferència cerimonial que també trobàvem en el passat entre espais polítics i espais històrics que conflueixen. Aleshores, crec que són espais que estan més habilitats per al que és la visita i l'atenció al públic, i després els que estan tancats sí que són els que acullen més els actes polítics.
1: Al llarg del matí hem vist moltíssima gent entrant a les portes obertes, no sé quanta gent s'haurà registrat este matí, però no sé, 200, 300 persones?
3: Sí, inclús estem fent matins un poquet més amb més gent, sí que estem arribant sobretot en cap de a vore 800 persones pel matí, i al final acabem

0: El dia que pràcticament han entrat així entre 1.500 i 2.000 persones.
1: Bueno, més en un dia.
0: Sí, clar. Sí, sí.
1: I això és fins al dia 7, lo de jornada de portes sí. obertes, és fins al dia 7, que com dèiem, pues és un espai que crec que mereix molt la pena. Jo no sé si sorprenen més els propis veïns o veïnes de València o voltants o de la Comunitat Valenciana o els turistes. Qui sorprèn més? Perquè moltes vegades no sabem el que tenim a casa, no?
0: Tal qual, no, tal qual, a més, perquè això me passa que m'arriba moltíssima gent, majorxo, que te diu, és que jo, fixa't que visc quasi de tota la vida, sé que això existís o no sé que això existís, i mai havia entrat, i és el que te dic, saben que estan entrant en un lloc important, però quan ho veuen, tu veus perfectament que és que inclús els xiquets es queden bocabadats. I després les persones que no són d'ací te pregunten què és exactament l'espai perquè els crida l'atenció, i quan entren el mateix, també te busquen per a preguntar-te però què és això, com és això, per què s'utilitza.
1: Hi ha moltes preguntes, sí, no? Les moltíssimes. Persones que venen, jo crec que els obtindrà molta pregunta, sobretot de conèixer certs detalls, no? En quant a l'ornamentació, les portes, les finestres, el propi com dèiem, el terra, no? Que moltes vegades sí. està fet pues, amb taulells tan originals i originals com són els que es feren quan este palau es va fer. Per exemple, a l'hora d'acollir a la gent estrangera que ve, ells com troben que això pot visitar-se? A través de la promoció que es puga donar, o ells ja saben que això existeix i venen exclusivament moltes vegades per descobrir un poc més?
0: Pues ahí sí que te diria, a veure, al final hi ha dues formes d'accedir a la informació, que és o per la promoció que s'ha donat de tots els actes que se van a fer a motiu del 9 d'octubre, o al final passant per davant i adonant-te que està obert. Sí que te diria que en el cas de la gent que no és d'ací, ha fet molt que passen per davant i mostren un gran interès en veure l'obert d'entrar. Són ells mateixos els que moltes vegades s'apropen i te demanen què és això, se pot entrar, puc entrar jo? Sí que hi ha gent que ve informada d'abans, però moltes vegades se ho troben obert i com que no se poden resistir i entren.
1: I este matí era un gran de Galipat, de l'empresa que organitza aquestes visites, éreu molts companys també guiant-los una miqueta, no? Inclús en tots els idiomes, perquè clar, veig gent de tot el món.
0: Sí, no, totalment, clar, al final encara que no siguen visites pròpiament dit, el que es fa ara, si hi ha diverses persones per habitació, igual que garantim que el flux de gent vagi bé, també podem respondre a les preguntes donat el moment, que és això, és que hi ha tantes coses que t'assenyalen i te diuen però esto què és, que tu dius, és que he d'estar així dient.
1: Clar, sí. I explicant. Doncs Núria Valladolid de Galipà, de tot l'equip de Galipà, d'este, bueno, organització que fa possible aquestes visites i esta jornada de portes obertes, explicant detallets del que trobem ací al Palau de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres i convidem a tots a que vinguin. Si no ho han fet ja, que vinguin, i si ho han fet, pues que es tornen a deixar caure, que sempre hi ha una cosa nova que descobrir, no?
0: Moltíssimes gràcies i totalment, Judic, a tot el món. Al final, la visita pot durar 10 minuts, pot durar una hora, la cosa és que entres, que veig que està ací i que tornes una altra vegada després.
1: Clar que sí, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Pel vostre treball. Anem de seguida a connectar amb Andrea Agut, que li he comentat, anem a eixir al carrer perquè no saben la de quantitat de gent que passa per este carrer de Cavallers on està el Palau de la Generalitat al llarg del matí, al llarg de la jornada, perquè ha sigut impactant veure com, fent així programa a les 12:20, el Más de Uno València, la gent estava entrant al saló fent pues, aixes fotos, no?, del record amb tots els elements que tenen al seu abast així per a poder admirar-los, per a poder veure-los en directe. Vaig a repassar mentre connectem amb Andrea, que està a les portes del Palau, a veure si pot agafar a gent curiosejant a les portes, tot i que ara mateix està tancat perquè l'horari de visites torna a començar a les 3 de la vesprada. Recordar-los que del 6 al 8 d'octubre, de 8 a 12 de la nit, tenen projecció audiovisual 360 sobre la façana d'aquest edifici del Palau de la Generalitat. El dia 8 d'octubre, de 10 a 9, tindrem exposició a la nostra senyera al Saló de Cristall de l'Ajuntament, també on poder veure la reial senyera i l'espasa de Jaume I per primera vegada, que es mostren juntes, coincidint amb el 750 aniversari de la mort del rei, en eixe lema que sabem que enguany va sobre el seu llegat, el que ens ha deixat a tots els valencians i a les valencianes. Crec que ara sí, Andrea Agut, que està a les portes d'este imponent Palau de la Generalitat. Andrea, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, companya.
1: Sí, mira, tu estàs estic a les portes ara mateixa, no?
2: Sí, estic concretament entre el que seria el Palau i la pròpia plaça de la Verge. Així detrás meua tinc la catedral, tinc la basílica de la Verge dels Desemparats i al meu voltant doncs totes aquestes terrasses que ara mateixa, quan són quasi les 3, estan plenes de vida, sí, de gom a gom, grups de visitants que van i que venen i aquest ambient, no?, tan característic del centre històric

0: de València, com diguem, doncs moltíssima activitat, tot i que és dilluns, però es nota que és una setmana especial per als valencians i també per als turistes, no?, que busquen també tindre el seu lloc i viure també aquesta setmana, com diguem, amb molts turistes de tot arreu. Hem parlat amb gent d'Estats Units, de Xile, molts francesos també, que aprofiten aquesta jornada per a recórrer alguns dels llocs més emblemàtics de la capital, inclòs ICE Palau de la Generalitat, en el que estem fent el programa i que avui podem visitar gratuïtament. Anem a intentar parlar en alguns d'aquests turistes. No sé per si aquí tenim. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola.
2: Hola.
0: ¿Vivís aquí o venís a hacer turismo? ¿De dónde sois?
3: Sorry, we don't speak Spanish.
4: Ay, que parlen en anglès.
0: Clar,
4: es que clar.
0: Where are you from?
3: From Australia.
0: De Australia, es que ya ves tú, es que no venen de propete, ¿eh?
4: No.
0: Thank you so much. Bueno, pues es que está la ciutat que té molta vida i està pleneta de turistes a tot arreu. No sé si hauran vist el Palau de la Generalitat, però bueno, és possible perquè venien just del carrer dels Cavallers, aleshores jo crec que sí que l'hauran pogut visitar.
4: Jo crec que sí. Tu ara, si no, aprofita per a dir-los que el visiten, que a partir de les 4 de la vesprada
0: sí,
4: torna a estar obert.
0: Sí, que mereix molt la pena, eh?
4: Exactament. I així que aprofitem per a gaudir d'un espai com este, com en el que estem emitint en directe, fent ràdio en directe.
0: Exactament.
4: Des d'este Saló Daurat del Palau de la Generalitat. Andrea,
0: mira,
4: aprofite.
0: Mira, tinc també a uns turistes. Sí,
4: digues.
0: ¿Tenim temps o què, companya?
4: Sí, digues.
0: Mira, ràpidamente presente a... ¿Cómo os llamáis?
5: Me llamo Denny.
6: Yo soy Roberto.
0: ¿Y de dónde sois?
5: Yo venezolana, pero vivo en Londres.
0: Vale.
6: Y yo soy de Asturias, pero vivo en Londres también.
0: ¿Y qué hacéis en Valencia? ¿Estáis de viaje, visitando un poquito la ciudad?
5: Sí, conociendo por primera vez.
6: Una semana de vacaciones.
5: Sí.
0: ¿Y qué es lo que más os ha gustado? ¿Habéis visitado el Palau de la Generalitat?
5: Creo que sí, ayer, ¿no?
6: Creo que sí.
5: Sí.
0: ¿Qué tal?
5: Muy bonito, muy bien. Me gusta de verdad, la ciudad es muy limpia, muy bonita, la gente se ve muy alegre. Y de verdad que me siento bien aquí. De verdad que es muy bonito.
0: ¿Le recomendaríais a la gente que vaya a visitar el Palau esta semana?
6: Desde luego, en cualquier momento.
5: Total.
0: Pues muchísimas gracias, chicos. Gracias. A pasarlo bien. Bueno, pues ahí tenim. No, sí, no ens anava a costar encontrar a turistes, que visitaren el Palau aquesta setmana.
4: La veu del carrer, clar que sí, companya. Doncs vaig a aprofitar per a recordar, si et sembla, que València, la ciutat, ha entregat també les seues distincions en l'Ajuntament avui. I la Generalitat, el que hem pogut saber de cara al divendres, és que, com ha anunciat abans la nostra companya Núria Moreno, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha anunciat que el pròxim 9 d'octubre, este divendres, es concedirà l'alta distinció de la Generalitat a la ciutat autònoma de Ceuta. Ho ha avançat després d'haver rebut eixa visita institucional al president de la ciutat autònoma, de Juan Jesús Vives, que de fet han estat ací on estem nosaltres ara mateix, en este Saló Daurat, és on l'ha rebut i on després, caminant, han anat cap a l'Ajuntament de València, on se li ha brindat una medalla d'or en una menció més honorífica, algo excepcional que no s'havia fet fins ara també a la ciutat de Ceuta, l'ha rebuda pues, el seu president Juan Jesús Vives. En una jornada en la que ja estem aplegant a les 3 de la vesprada per a donar-los les gràcies per haver estat ahir, per a comentar-los que la setmana és molt llarga i que tenim molts programes especials per davant, emissions en directe des de diferents espais. El Comunitat Valenciana en la Onda esta setmana és molt viatger. Això sí, tenim una cita el 9 d'octubre. Avui comencem setmana parlant del 9 d'octubre, però és que l'acabarem parlant del 9 d'octubre perquè farem connexions especials amb els nostres companys a les emissores de Onda Cero en la Comunitat Valenciana per veure com eixe llegat de Jaume I, del rei Jaume I, pues a dia d'avui segueix viu la nostra llengua, la nostra gastronomia, com els dèiem, amb una mocadora així a les nostres mans, també a través de la història, de la nostra cultura i també del nostre saber fer, perquè si algo ens identifica als valencians i a les valencianes és precisament el com som com a ciutadans i tota la nostra riquea que tenim a la nostra Comunitat Valenciana en quant a territori, en quant a patrimoni i tot el que els puguem apropar. Així que en tota la setmana anirem donant-los alguns apunts. El 9 d'octubre farem més especials. Avui ens acomiadem baix el paraigües de la Generalitat Valenciana des d'este Palau de la Generalitat que té jornada de portes obertes.

0: ya disponibles en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
1: El próximo 8 de octubre, Más de Uno se traslada al nuevo espacio de ING en la Plaza de Colón de Madrid. Esta apertura refleja la evolución de ING en España. De ser el banco del ahorro, a convertirse también en el banco donde invertir, impulsando además el lanzamiento de sus nuevos servicios de banca privada. Conoceremos de cerca este nuevo proyecto y analizaremos los retos económicos, financieros y sociales que marcarán el futuro de la entidad. El 8 de octubre, ING y Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
2: ¿Oyes eso? Son nuestros 30.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
3: ¿Conoces Thinkers? Yo no lo conocía hasta que mi profe lo usó en clase y he aprendido cómo ahorrar energía en mi cole y en casa.
4: Los programas educativos Thinkers de Repsol ya están acercando las claves de la energía y la sostenibilidad a alumnos de más de 9.000 centros educativos. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, la energía de aprender.
5: 3 vertical, caminata en la naturaleza.
6: ¿Trekking?
5: 6 horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
6: Excursiones gratis con Costa.
5: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con 3 excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
7: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar por Segura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
8: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
9: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
8: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Llama a Verisur al 900-272-272.
10: Verisur.
11: Onda Cero, La Ribera.
12: De totes les èpoques de l'any, la tardor és, sense dubte, la més rica pel que fa a la gastronomia. En el pont que uneix l'estiu i l'hivern, amb els dies més curts i més gelats, els menjars comencen a fer-se més i més contundents. És temps de caça, de castanyes, de pomes i de carabasses i, per supost, de bolets. En aquesta transició entre la calor i el fred, els aliments de l'estiu, per exemple, les amanides, es substitueixen per cremes, entre altres ingredients protagonitzades per l'aliment estrella de la tardor amb majúscules, encara que avui en dia la tenim al nostre abast tots els dies de l'any, la creïlla. La gastronomia no només s'adapta a l'horatge, també a les costums de les persones en cada moment de l'any. El 12 d'octubre comença la temporada de caça i també es nota al plat. El conill, la perdiu o el jabalí capitegen bona part dels plats dels restaurants que entre els mesos d'octubre i desembre organitzen jornades gastronòmiques dedicades a la caça. La trilogia del bosc no es pot entendre sense els bolets. Els boscos de la comarca dels Ports, el Penyagolosa, la Canal del Navarrés, el Racó d'Ademús, Cima de la Valldigna o la Vall d'Albaida són alguns dels punts més rics en aquest tresor de la terra al nostre territori. Una activitat de sobra regulada des de fa 30 anys i que només permetís l'ús de gabinets o navalles i els recipients deuen permetre la caiguda de les espores utilitzant cistelles de vímet o similars. Tots aquests plats reclamen un bon caldo o una bona olla, que tornen a estar de nou en el repertori de les cartes dels restaurants i en els plats de cuina de les cases un cop la calor de l'estiu ens ha abandonat fins l'any vinent. La tardor és també l'època de la preparació d'alguns dolços vinculats a les fruites de temporada, per exemple, les pomes, que no només s'utilitzen per al consum directe, sinó per a la preparació de mermelades i compotes, però el dolç fruiter per excel·lència de la tardor és el codony. Aquesta és una activitat tan estesa que no només se la

Vora en aquelles cases que tenen un codonyer plantat al seu hort o jardí i, de fet, és l'únic fruit que es compra per convertir-lo en crema de codony. Una època per seguir disfrutant i coneixent el territori a través de la bona cuina.

Urgull defensa que els socialistes estan preparats per a eleccions i reivindica que ells ixen a guanyar. Compromís apela al que autodenominen 3 V baixes, valentia, valencianitat i per la vivenda. Els valencianistes

0: Tallollosa, epicentro mundial del kayak de mar. Los mejores palistas del mundo llegan a nuestras aguas para competir en el Canoe Ocean Race World Championship. Disfruta de la adrenalina, la emoción y la fuerza del mar en el Campeonato Mundial de Kayak que se celebra en la Vila Llosa. Del 8 al 11 de octubre, en la Playa Centro, más de 700 deportistas de más de 30 países se darán cita en una competición única. ¿Te lo vas a perder? La mayor fiesta del kayak de mar en la Vila Llosa.
1: La brújula Comunitat Valenciana.
2: Són ara mateix les 7 i 28 a València. Ha estat avui Juan Jesús Vivas, el president de Ceuta. Ha vingut a replegar la distinció que l'Ajuntament de la capital valenciana li ha atorgat a la ciutat autònoma pel 9 d'octubre, distinció que també li atorgarà la Generalitat Amparo.
3: Llorca reitera que Ceuta va mostrar el seu suport després de la dana i que ara calia estar al seu costat.
4: Hemos visto cómo sufrimos una invasión en nuestro territorio que desgraciadamente ocurrió en la ciudad de Ceuta. No podemos olvidar que son compatriotas, que son amigos, que son vecinos y que después de las muestras de solidaridad y de cariño que tuvieron todos con nosotros en momentos tan difíciles, teníamos que estar a la altura que merece nuestro país y que merece la ciudad de Ceuta.
3: Per la seua part, Vivas ha reiterat que estan vivint un moment molt complicat, però que la distinció posa en relleu el coratge dels seus veïns per a no rendir-se.
5: El coraje y el valor de los ceutíes para resistir, cueste lo que cueste, hasta el último aliento. También es su madurez, la madurez de nuestro pueblo para no perder la entereza ni con el alma en vilo. Y en segundo lugar, transmite algo que para nosotros es importantísimo. Transmite a través de Valencia, a través de la Generalitat, el respaldo de toda España.
3: El president de Ceuta també ha rebut de mans de l'alcaldessa de València, María José Catalá, la medalla d'or de la ciutat.
2: L'OCDE, l'organització internacional OCDE, ha presentat avui a València la plataforma sobre resiliència regional davant desastres, una plataforma per a fer costat a països, regions i ciutats en la gestió del risc a través d'experiències compartides. Ha sigut en el marc del Congrés Internacional per a la Resiliència davant desastres naturals que està celebrant-se fins a demà dimarts al Caixa Fòrum de la capital valenciana. Virginia Barcones és la secretària general de Protecció Civil i Emergències del Govern Central.
6: Hay que ganarle tiempo al tiempo, tiene que estar todo preparado. El miércoles se constituye en España la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, para trabajar de manera conjunta y coordinarnos todas las instituciones en esa complejidad territorial que tenemos con toda la sociedad civil organizada, con la ciencia, con el conocimiento.
2: La Generalitat ha iniciat avui els treballs de recuperació a les carreteres afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, que va cremar el juliol quasi 9.600 hectàrees a la Serra d'Espadà. La inversió global del govern valencià per a recuperar les zones afectades ascendix ja a 4,2 milions d'euros. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
7: Les actuacions permetran assegurar els sistemes de contenció, els talussos danyats pel foc i la recuperació forestal i de camins. Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient.
8: Ampliar a 10 metres a cada costat de les pistes per tal d'evitar que els troncs, especialment aquests dies que han tingut pluges intenses, caiguen i impedisquen el pas d'aixes pistes. Ixa primera feina està avançant a molt bon ritme. S'estan també obrint les noves pistes forestals que volíem aprofitar, 3 quilòmetres de pistes noves que serviran per a connectar i per estar millor preparats si alguna vegada, esperem que no, tornem a viure algun incendi paregut.
7: A més, la Generalitat invertirà 330.000 euros en el Col·legi Públic de la Vila Vella, que va quedar afectat pel foc.
2: La Direcció General de Trànsit posa en marxa durant tota esta setmana una campanya especial contra les distraccions al volant. El 30% dels accidents de trànsit es produeix per distraccions i majoritàriament per mirar el mòbil mentre conduïm. Hi haurà, des d'avui fins diumenge, controls a les carreteres valencianes per a vigilar i també per a conscienciar. José Rodríguez és el subdelegat del Govern Central a València.
9: Estamos hablando que la distracción al volante está reconocida estadísticamente como uno de los factores de riesgo y de consecuencias fatales. Estamos hablando de volantazos, estamos hablando de pérdida de percepción del entorno del tráfico y también estamos hablando de que dentro de la conducción el tiempo de reacción es mucho más largo.
2: El Ministeri de Transports ha aprovat de manera definitiva l'estudi informatiu per a l'anomenada variant de Torrellano, una infraestructura clau per a Alacant perquè suposarà eliminar les vies del tren de la façana litoral a Sant Gabriel per a traslladar-les cap a l'interior. El Ministeri afirma que això és un impuls, diuen, cap a la futura realitat ferroviària alacantina. A punt, avui dilluns també de la cultura, la Generalitat ha iniciat el procediment per a declarar el cant valencià

0: d'estil, com a bé d'interès cultural i material de la comunitat. Ens centrem en este cant valencià d'estil. De què estem parlant, Núria Moreno?
1: Una expressió musical tradicional profundament arrelada que té el seu origen en els cants vinculats a les tasques agrícoles i que agrupa diferents modalitats de cant, per exemple les albaes. Noelia Llorenç, titana, és una de les referents en el cant tradicional valencià. Així ha valorat avui l'anunci en Onda Cero.
2: Hi ha molts col·lectius intentant que això es produïsca. M'alegre molt de que això tiri endavant, però també cal cuidar-ho perquè les institucions facin el que calga per a que este cant valencià d'estil es pugui conèixer en les escoles mitjançant els materials que sé que s'estan fent de la mà de Susana Díaz Tejedor, gran dolçainera, i a banda també que potencien que aquest cant valencià d'estil estigui present en els pobles en els quals ha desaparegut.
1: La seva pràctica i transmissió continua viva gràcies a artistes com Noelia, associacions i agrupacions culturals i centres de formació especialitzats. En l'actualitat existeix una escola a Catarroja, segons la Generalitat, integrada en l'ensenyament reglat, a més de diversos centres i entitats que desenvolupen labors formatives i de conservació d'este patrimoni musical.
0: Movem ja cap als esports. D'això s'encarrega una vesprada més, com sempre, així a la ràdio, Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: I ja tenim el repartiment esperat de la Copa del Rei, que deixa este repartiment.
3: Sí, perquè avui el dia ve marcat, com dius, pel sorteig de la Copa del Rei. Ja tenim rivals per als nostres representants de la Comunitat Valencià. I començant per la província de València, rivals de València, Llevant, Tavernes i Castellonense. Víctor Lluc, bona vesprada.
4: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. En quatre representants de la província de València hi haurà un Tavernes València, un Tarancón Llevant i el Castellonense Almeria. Recordem que l'eliminatòria és a partit únic. La setmana del 28 d'octubre podria ser dimarts, dimecres o dijous. Te conte també que en el València avui té jornada de descans. Serà demà a partir de les 10:30 quan tornen a la feina per a començar a preparar el partit del cap de setmana davant el Racing de Santander. Pendents de la recuperació dels lesionats, podrien ser bastants, com és el cas de Diacabí, Tàrrega, Fulquier o Copete.
3: Gràcies, Víctor. El Villarreal i el Castelló també coneixen els seus rivals. Víctor Fan, bona vesprada.
5: Què tal? Bona vesprada. El Manacor de la Tercera Federació i el Conquense de la Segona Federació són respectivament els rivals de Villarreal i de Club Deportivo Castellón de cara a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Un conjunt, el Groguet, que avui tornava a treballar, ho fa recuperant ja internacionals. El Castelló també treballa després de l'empat en el dia d'ahir davant del Ceuta, que la pea del liderat de segona.
3: Gràcies, Víctor. L'Els, per la seva banda, tindrà un desplaçament molt proper. Felipe Canals, bona vesprada.
6: Bona vesprada. La Unió Deportiva Pinatar de Preferente Murciana serà el rival del Elche de Martín Anselmi en la primera ronda de la Copa del Rey. Ha tenido fortuna por ese desplazamiento cercano, apenas 50 minutos en carretera entre Elche y San Pedro del Pinatar. Ahora falta ver si el partido se puede jugar en el estadio de la Unión Deportiva Pinatar o se busca una alternativa si no cumple los requisitos de la federación. El Eldense, por su parte, se medirá a domicilio al Atlético Baleares de segunda red.
3: Gràcies, Felipe. I l'Hércules va empatar davant el Jaén amb polèmica. Amb polèmica arbitral. David Esteve, bona vesprada.
7: Bona vesprada. El Hércules se quedó sin cazar la quarta victoria consecutiva. Empató a cero frente al Real Jaén, con polémica, sobre todo en una última acción que ha dado la vuelta a todo el país. Unas manos que reclamó el Hércules muy claras en el minuto 95. No se pudo revisar la jugada porque el Hércules ya había consumido sus dos peticiones que tiene en este bar low cost que hay en Primera Federación.
3: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport. Oui, de copes.
0: Efectivament, de copes i de la Copa del Rei, que ja tenim aquest repartiment i que és una competició molt bonica, que sempre està guai això de veure clubs menuts jugant amb clubs grans i clubs de primera. Gràcies, Edu. Fins demà.
3: Fins demà. Adéu.
0: I no aconseguim deixar arrere la inestabilitat. Ja no plou de manera generalitzada, ni molt menys, però sí en alguns indrets del territori, concretament a les comarques de l'interior i, de manera especial, l'interior de València. Ahir podem tindre esta vesprada nit tronades que poden ser puntualment fortes i acompanyades, a més de granís, segons avancen des d'Emet. Demà dimarts tornarà a ser una jornada similar, jornada d'inestabilitat, de pluges a diferents punts del territori, amb temperatures, segur que ho han notat, temperatures a poc a la baixa. Així així està la Comunitat Valenciana a 5 d'octubre de 2026, molt pendents de totes eixes reaccions a la convocatòria a primera hora d'avui d'eleccions generals per al pròxim 29 d'octubre. Tota la informació, les claus, l'anàlisi, amb Marta García ayer i amb tot el seu equip, així a la brújula d'Onda Cero, a la ràdio en directe. Molt bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.